Shatala baba sikere de boshia. Shikara da bosita la la baba. Shikere de bosita la baba baba. Shara bosete de kosia la baba. Shakara da baba sikere.